0: Bon dia, són les 8. Encetem titulars amb el trànsit equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, però sí punts amb retencions a l'AP7 entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, aquí perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril. A la mateixa via també hi ha lentitud entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. D'entrada a Barcelona, retencions a la C33 i C58 a Montcada, B20 a Santa Coloma, també a la 2 a Pallejà i Cornellà i a la B23 a Molins de Rei i Esplugues.
0: Els bombers superen una jornada crítica per la situació de focs simultanis, però avui s'enfronten a una jornada que pot ser molt semblant. Ens aixequem amb tots els incendis estabilitzats, inclòs el de Guimerà, l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Autoritats i equips d'emergència insisteixen en la crida a la responsabilitat. Això quan la calor extrema es micolatja tots els rècords. Ahir l'Observatori Fabra de Barcelona va arribar als 40,9 graus, la temperatura més alta en més d'un segle de registres. En 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts i la màxima del dia la van patir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump donés per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha amenaçat amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant, volíem dir, el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Un Donald Trump que ha lloat la unitat i el compromís dels socis de l'OTAN ara poc després d'haver-los criticat durament en el mateix sentit i de tornada cap a casa. Donald Trump ha assegurat que el govern espanyol ha decidit assumir els pagaments compromesos. Hores abans l'havia qualificat de soci terrible i havia demanat trencar les relacions comercials. Pedro Sánchez carrega contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per equiparar les baixes laborals amb el càncer. Els populars argumenten que Feijóo es referia als casos fraudulents. Per la seva banda, els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució a l'absentisme laboral. I el sistema de pagament per ús es va perfilant com l'opció més circular, com l'opció més probable per circular per les carreteres d'alta capacitat. El govern aposta per implantar aquest model tipus vinyeta que funciona a països com Suïssa o Àustria amb l'objectiu de reduir el trànsit en les vies cada cop més saturades, com ara l'AP7. El drama mèdic de Pitt encapçala amb 25 les nominacions als Premis Emmy. Altres sèries destacades són Hacks, amb 24, La maldició de Widow's Veil, The Diplomat o Slow Horses. Els guanyadors es faran públics en una gala el 14 de setembre.
2: Esports. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria que enfrontarà França i el Marroc. Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City anglès després de ser presentada ahir oficialment. L'excapitana del Barça ha explicat que un dels motius que l'han dut a triar l'equip anglès és que és un club independent sense equip masculí. I l'Espanyol presentarà aquest migdia el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Moscardo, de 20 anys, arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
0: Ens queda el titular del temps. Quart dia d'onada de calor amb temperatures extremes, així tot podran prendre alguns graus, sobretot al litoral i prelitoral, per la presència de marinades més intenses. Els valors de 40 quedaran més restringits a Ponent, al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. Tarda amb algunes nuvolades al Pirineu.
3: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
3: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ja tenim amb nosaltres des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident des d'aquesta mitjanit que deixa un carril tallat a la AP2 entre la Bisbal i Banyeres del Penedès en sentit Barcelona, en aquest cas per un camió accidentat. Més enllà d'aquesta incidència, doncs hem de sumar un segon accident a la ronda de dalt, a la B20 concretament, al punt de Santa Coloma de Gramenet, que en sentit sud deixa els vehicles al voral provocant un quilòmetre de retencions. En aquest mateix vessant, però més enllà d'aquesta incidència, també tenim doncs retencions habituals en tot el nus de la Trinitat i podríem dir amb tot el vessant Besòs, perquè tenim cues per la C58 que comencen ja al terme de Sant Quirze del Vallès, també força intensitat de 4 quilòmetres de cues en direcció a Barcelona per la C33 des de Montcada i Reixac, també més enllà d'aquestes cues de la B20 per l'accident a Santa Coloma de Gramenet, doncs tenim 2 quilòmetres de retencions intermitents també en direcció a Barcelona per la C31 des de Badalona. Pel que fa al Vallès, retencions a la AP7 en direcció a Tarragona, en aquest cas al punt de la Roca, també Montmeló i el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. En sentit nord també queda un quilòmetre de cues a Cerdanyola. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia, Ferran, i fins demà. Gràcies.
1: Fins demà, que vagi molt bé.
0: Doncs el Ferran Arandi que ens acaba de donar la informació del trànsit. Ens diu paciència. Doncs això mateix, paciència i oblida't del mòbil. Demà tornarà a ser amb nosaltres, demà divendres, per dir com tenim l'estat de les carreteres. Vinga, ara sí, ara sí. Vine amb mi, la pegatina, la pegatina, la pegatina.

Aquí tenim a la Maica de Casa Gemes, que ens diu, a aquesta hora a Massanet ja tenim 29 graus. Doncs aquí ara en tenim 30, hem començat amb 30, però fa una estoneta que estàvem a 31. Ara ha tornat a baixar 30. Però això és... Uf! En un moment posem la cançó que ens demana, una cançó molt maca.

I aquí tenim una habanera de Mar Brava, mariner de terra endins, que ens demana, la Rosa ens acaba de trucar ara mateix. També amb un petó ben gran, diu, no passis molta calor, tu tampoc, ben per la sombra, vinga, un petó.

Emiliana, vamos a la playa. Vinga, va, vamos a la playa. Refrescate un poco. Ve a la plaça i ve suant i m'acaba de meter en la dutxa. Mare meva, mare meva. Vinga, espero que aquesta cançó t'agradi. Un petó ben gran.

ens ha trucat la Isabel de Pomar, i la Isabel de Pomar ens diu que li agradaria escoltar la cançó Glòria per Laura Branigan. Doncs mira, aquí la tens. Un petonàs, guapíssima. Guapíssima.

mai que jo volia amb espanyol. Jo la volia amb espanyol, Glòria. Oi. Doncs mira, la posarem, la posarem. És que, clar, Sandra, pues jo he pensat, res, és el que té. Doncs la buscarem, a veure, Umberto Tozzi, amb espanyol, versió en espanyol, amb espanyol. Vinga, va, que tinguis un gran dia. Un petonet. Ara sí que sí, eh?

Des de primera hora del matí i fins que s'acaba el dia, som la ràdio que s'escolta. Una forma diferent d'entendre la ràdio. El 101.2 FM. Somewhere beyond the sea. Som Ràdio Pomar.

0: El parking del Hotel Badalona Tower ha abierto sus puertas a todo el público en general. Fácil y sencillo. Infórmate de los abonos mensuales y también del estacionamiento por horas. Son los precios más competitivos de la zona. Parking del Hotel Badalona Tower. Están en Avenida Navarra número 6 de Badalona. Tenlo en cuenta. Pide información al teléfono 93-184-7900. 93-184-7900. O en el mismo hotel. Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
1: Ràdio Pumat. 24 hores amb tu.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat de la tercera onada de calor de l'estiu que els meteoròlegs adverteixen que arribarà diumenge després d'una ínfima treva que durarà 48 hores, demà i dissabte. Aprofiteu-ho. No és que faci fresca, eh? És que baixarà un parell o 3 de graus. Això el dia en què s'ha confirmat el rècord absolut de temperatura nocturna a Catalunya, 32 graus i mig que va haver-hi ahir a la nit a Portbou. És rècord absolut en tota la història des que es fan mesuracions a Catalunya. De seguida en tindrem més detalls en un dijous en què també és notícia el baròmetre del CEO, que dona la victòria al PSC en cas d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, amb Esquerra i Aliança Catalana disputant-se la segona posició per davant de Junts per Catalunya, que cauria amb força. La pujada d'Esquerra no compensa la reculada del PSC i dels Comuns, que posaria en entredit la majoria absoluta del tripartit. De fet, el Parlament que dibuixa avui el CEO deixaria un escenari en funció de les forquilles de vot ingovernable. I també hem recordat la cantant galesa Bonnie Tyler, que ha mort avui als 75 anys. Portava un mes hospitalitzada a Portugal, on vivia. Tyler es va popularitzar a finals dels anys 70 i a principis dels 80 gràcies a la personalitat de la seva veu i a èxit, sobretot un, It's a Heartache. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre home aquest matí a Cubelles. S'ha obert una investigació policial. Anem cap al Garraf, Montse Generriba.
3: Hola, bona tarda. Ha passat aquest matí a les 11 davant del cap de Cubelles. Uns veïns han sentit crits davant l'assentament que hi ha a l'altra banda del cementiri. Un dels implicats, un home de 57 anys, que viu en una zona de tendes de campanya davant del cementiri, ha atacat presumptament un jove amb una arma blanca i l'ha mort. La policia local ha pogut detenir el presumpte autor de la mort. Feia setmanes que hi havia problemes de convivència a la zona i els veïns reclamaven una intervenció de l'Ajuntament. Es va fer una reunió fa pocs dies i, segons explica Ràdio Cubelles, el govern municipal hauria reconegut un problema de vulnerabilitat extrema i sense llarisme.
2: Mentrestant, un jutjat de València cita a declarar el policia antidisturbis que va agredir una manifestant en una protesta de la vaga d'educació a València. Anem ara, doncs, a València. Alba Barbosa.
4: Bona tarda. La víctima, una mestra jubilada, va denunciar l'agressió i la justícia l'ha admès a tràmit. El Tribunal d'Instància de València ha pogut identificar l'agent de la policia espanyola i l'ha citat a declarar com a investigat. La instrucció està en marxa, segons confirmen fonts de la Fiscalia, que considera que l'antidisturbis podria haver comès un delicte de lesions contra la integritat moral i contra els drets individuals. El policia va empènyer la dona, que s'estava manifestant prop de la Conselleria d'Educació a finals de maig, durant la vaga educativa. Va caure a terra i va haver de rebre punts de sutura a la barbeta.
2: La Generalitat vol que l'any que ve l'Agència Tributària de Catalunya ja pugui assumir algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Serien els primers passos de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Barcelona, Jordi Canal.
5: Bona tarda. Un camí complex aquest de la gestió integral, segons la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual i que Alicia Romero no s'aventura a dir quan culminarà. En qualsevol cas, l'any que ve es posaria en marxa.
6: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. Si la gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya, no som nosaltres, no?
5: De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any n'ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració. Són un 25% més que l'any passat.
2: L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA, el seu expresident Francisco González i 14 persones més, exdirectius del banc i comandaments policials, per fer encàrrecs presumptament il·legals a l'excomissari Llarejo. El magistrat obre judici oral per delictes de suborn, revelació de secret, administració deslleial, falsedat documental i grup criminal entre 2014 i 2015. I a més, el jutge ha imposat una fiança d'1,17 milions d'euros. Ara els advocats dels processats tenen 10 dies per presentar els escrits de defensa. I la notícia que estava esperant, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal, que recuperen els galets i preveuen nous dissenys com un poema o dibuixos il·luminats d'alumnes de primària i secundària. En total seran 130 quilòmetres d'espais amb llums amb un pressupost de 4,6 milions d'euros i un import finançat en un 65% per la taxa turística. La tinent d'alcalde Raquel Gil destaca que els galets s'instal·laran a 13 mercats de la ciutat.
7: Aquest any l'aposta de recuperació és la tornada dels galets de Nadal. És un disseny de Ramon Vigas, figura clau del disseny industrial català i una figura doncs, també molt nostrada, la del galet, que aquesta vegada portarem a tots els districtes de la ciutat. Cada districte tindrà una ubicació relacionada amb el mercat i amb els eixos comercials on estarà situada doncs, aquesta figura del galet.
2: Més d'una cinquantena de fonts ornamentals se sumaran també a la il·luminació nadalenca. Barcelona serà enguany la capital europea del Nadal 2026.

0: Marisol, me pregunta Marisol a través del 630-72-76-70 que cuando termina, bueno, que cuando acaba esta temporada del Café Show. Bueno, pues lo diré mañana, aún me quedan unas semanitas por aquí, aún me quedan unas semanitas para estar contigo, acompañándote, así que no te preocupes porque yo mañana voy a estar aquí a partir de la una. Sí.
1: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
2: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
1: La ràdio més pròxima.

Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.